Potser algun dia creixerem a la claror del gran amor que ens falta. Potser. Potser algun dia oblidarem el matí fosc d'ahir, la nit malalta.

Potser algun dia ens en riurem d'aquesta mort tan curt que el temps es menja. Potser. Potser algun dia ens en riurem de fer l'amor de dilluns a diumenge.

Potser algun dia escardarem el nostre gruixut mur d'estupidesa. Potser. Potser algun dia trobarem la clau de volta de tanta ceguesa.